0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que...

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explícame las historias, las

0: Bon dia, com esteu? Avui és dimarts 16 de juny del 2026. A Verges ens vi sortir el sol fa justament 1:49 i ara mateix estan a una temperatura de 21 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que més de la meitat de les empreses turístiques del Baix Empordà van mantenir l'activitat durant tot el 2025. A més, hem de destacar que Bilal Ben Said serà el candidat de la Bisbal en moviment a les eleccions municipals del 2027. I que la Flama del Canigó arribarà a 15 municipis del Baix Empordà per celebrar la Revetlla de Sant Joan. De seguida ampliem tots aquests titulars. També avui parlarem amb el director del Festival Ítaca, Fran Arnau, sobre l'Ítaca Sant Joan i els concerts que ja s'han anat fent en diverses places de pobles de l'Empordà. I com cada dimarts també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. De seguida ho ampliem tot, abans però anem a fer un repàs als titulars. Primer de tot, saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que més de la meitat de les empreses turístiques del Baix Empordà van aconseguir mantenir l'activitat durant tot el 2025.
1: Així ho indica l'Observatori de Turisme del Baix Empordà, que ha publicat els resultats dels indicadors europeus de sostenibilitat turística corresponents al 2025. També destaca l'elevat pes de la contractació temporal i la baixa presència de productes locals en l'oferta turística de la comarca.
0: I canviem de tema perquè Bilal Ben Said serà el candidat de la Bisbal en moviment a les eleccions del 2027.
1: El regidor bisbalenc ha estat escollit cap de llista després de guanyar el procés de primàries organitzat per aquesta nova formació política. Liderarà la candidatura amb la voluntat de presentar una alternativa centrada en la proximitat, el diàleg i les necessitats de la ciutadania de la Bisbal d'Empordà.
0: I la Flama del Canigó arribarà a 15 municipis del Baix Empordà per celebrar la Revetlla de Sant Joan.
1: Diversos equips de voluntaris la transportaran des del Canigó i des de la Catalunya Nord. L'acte servirà per encendre les fogueres de Sant Joan i donar inici així a les celebracions populars d'arreu del territori.
0: I seguim parlant de celebracions perquè els Catarres seran els caps de cartell de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols.
1: La banda presentarà la gira Sense Drama 2026 en una programació musical que també inclou actuacions de Diversiones, Metròpol, Les que faltaven i Hotel Cochambre, així com una destacada presència de discjòqueis locals.
0: Abans, però, que arribem a aquesta Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, hem de passar per la Festa Major de Palamós, que enguany celebrarà la seva Festa Major del 2026 amb una programació que supera la setantena d'activitats. Les propostes es repartiran entre actes previs, del 15 al 22, i els dies centrals de la festa, que aniran del 23 al 26 de juny. La programació inclou concerts, espectacles familiars, cultura popular, balls, sardanes, activitats infantils i també propostes a l'aire lliure. Els actes es faran en diversos espais del municipi amb l'objectiu d'arribar a tots els públics. I Ràdio Capital inaugura a Torroella de Montgrí una exposició que repassa 25 anys d'història al municipi i també al territori, Joan.
1: Es tracta de la primera exposició commemorativa del seu 25è aniversari, una mostra que recull alguns dels fets més destacats viscuts al municipi entre el 2001 i l'actualitat. L'acte va reunir representants institucionals, entitats culturals i responsables del projecte, que van reivindicar el paper del periodisme de proximitat i la memòria col·lectiva del territori.
0: I encetem la plana esportiva parlant de que Josep Masagrau Ponsatí ha rebut la medalla de l'esport de Palafrugell 2026 durant la 41a edició de la Festa de l'Esport celebrada al pavelló d'hoquei i patinatge del municipi. El reconeixement destaca la seva llarga trajectòria professional vinculada a l'àrea d'esports de l'Ajuntament i Masgrau es va incorporar al consistori a mitjan de la dècada dels 80 i durant prop de 40 anys ha participat en el desenvolupament de polítiques esportives municipals, la millora dels equipaments i el suport a clubs i entitats locals. I canviem de tema perquè el Palamós Club de Futbol ja mira cap a la temporada 2026-2027 amb l'objectiu central de l'ascens a la Lliga Elit, Joan.
1: Segons el president Toni Eras, el club ha acabat amb bones sensacions, malgrat no haver aconseguit l'ascens aquesta temporada. El primer equip va disputar el play-off de promoció, mentre que el filial també va competir per pujar de categoria.
0: I fins aquí aquest repàs dels titulars, però com sempre, més enllà de l'Empordà, passen coses. I és que hem de fer un repàs a l'actualitat més enllà de la nostra comarca, i és que hi ha novetats en el cas de la trama que implica el Partit Socialista de l'època de Santos Cerdán i Leire Díez per desestabilitzar les investigacions judicials que afectaven el PSOE. I és que un nou informe de la Guàrdia Civil aporta documents trobats a l'ordinador de Leire Díez i entre els documents que guardava Santos Cerdán a la seu de Ferraz i que reforçarien la tesi de l'existència d'una trama organitzada. I encetem també la plana de successos perquè els Mossos continuen investigant l'execució del carrer Balmes a Barcelona que va tenir lloc dimecres passat, i és que l'assassí, tot i que continua afogat, ara ja coneixen la identitat de la víctima, i és que és un jove de nacionalitat sèrbia sobre el que constava una ordre de detenció europea dictada a Bèlgica, tal com ha avançat la periodista de successos Anna Ponsí. I al País Valencià, un home de 24 anys ha assassinat a ganivetades el logopeda del seu fill de 2 anys després de trobar-se el nen a la consulta amb els pantalons abaixats. Ho ha avançat el diari Levante, que explica que el pare s'ha entregat a la policia i ha confessat el crim. Va passar aquest dilluns a les 6 de la tarda a València. I nou pas cap a l'assegurança dels drets a les persones que agafen avions, perquè les companyies aèries podran cobrar la maleta de mà quan viatgem en avió, tot i que hauran d'avançar el cost quan es facin els tràmits. I és que la Unió Europea acaba d'aprovar, després de 10 anys de negociacions, la nova normativa sobre els drets dels passatgers. I entre aquestes mesures hi ha aquesta en la qual es poden cobrar les maletes, això sí, advertint dels costos des de l'inici de la compra del viatge. I ensopegada d'Espanya en el seu debut al Mundial 2026, i és que el conjunt de Luis de la Fuente no ha passat de l'empat a 0 contra la debutant Cap Verd número 67 del món al rànquing de la FIFA. La vigent campiona d'Europa ha dominat, com era d'esperar, però no ha estat al nivell que s'esperava. Això sí, ara li espera enfrontaments que han de garantir si acaben passant o no a la propera fase del Mundial.

0: I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, què tal? Com anem?
0: Doncs molt bé, massa sol pel meu gust, però quin temps ens espera per als propers dies?
1: Aquest temps estable, tranquil i calorós continuarà aquí al Baix Empordà durant unes quantes jornades més. De fet, anirà pujant progressivament la temperatura, esperem potser un possible pic de calor de cara a finals de setmana. Però, de moment, esperem aquest temps estable, tranquil i força calorós. Avui podríem arribar novament als 30 graus. De fet, arribarem als 30 graus a l'interior, podríem arribar a la xifra dels 30-32 graus a l'interior. Per tant, un ambient ben estiuenc, molt suau, molt i molt suau, calorós, i que comença amb temperatures força elevades. Ara mateix ja tenim 22 graus i mig a Palamós, o també els 21 graus ara mateix a Sant Feliu de Guíxols. Una mica més fresques aquestes temperatures ara mateix a les 8 del matí, a, per exemple, a la Bisbal d'Empordà, amb 16 graus i mig. Per tant, tranquil·litat atmosfèrica i ambient càlid estiuenc, tot a punt perquè a partir de finals de setmana comenci l'estiu astronòmic.
0: Doncs a gaudir d'aquesta calor a aquells que els agradi. A una servidora no li entusiasme gaire. Ella és més de quedar-se a casa quan fa tanta calorada. Isaac, moltes gràcies per aquest repàs de la previsió meteorològica. I per aquells que els agradi quedar-se a casa, doncs tenim a Dràcula de Tame Impala i Jenny Remix. Fem una petita pausa.

0: 952 513 443 o entra a innovaelect.com.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
3: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà.

0: I el Festival Ítaca es prepara per rebre un dels caps de setmana més forts del festival, amb el tret de sortida de l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit. El festival començarà aquest divendres 19 de juny i s'allargarà dues jornades més, el 20 i 23. Per parlar d'aquests concerts ens visita el director del festival, Fran Arnau. Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè de ben segur que aneu enfeinats, no?, per ultimar els darrers detalls a l'Estartit.
1: Sí, sí, la veritat és que estem posant aquí tot l'escenari, tot el material i estem a tope.
0: Com va la venda d'entrades per a aquestes dates de l'Ítaca Sant Joan? Crec que ja esteu a punt de fer el ple, no?
1: Sí, la veritat és que estem molt contents. De moment encara queden entrades, però estem molt contents perquè està funcionant molt bé.
0: Vull dir, qui podrem veure dalt de l'escenari durant aquestes dates, quin tipus de música per aquells que encara no hagin vist el cartell, hi ha diferents estils depenent de la nit en la qual decidim anar a l'Ítaca, tot i que poden anar a les 3,
1: Perdona, és que et sentia malament, s'ha detallat. El 19 i 20 tenim com el plat fort, diguéssim, el cap de setmana indie rock de que portem programant ja aquests últims anys, diguéssim, que hi ha Love of Lesbian, Sidoní, Dan Peralbo, Remei del Carrefresca, o la Moda, la Ludwig van, Carlos Ares o els Molotov, i la Hunain Tancant. I després, per la nit de Sant Joan, tenim una nit més jove, que són els 31 fams, amb el Barri Vell Cupido, que tenim moltes ganes de celebrar, d'encendre aquella foguera gegant i de tornar a celebrar, diguéssim, aquesta 14a edició amb tots vosaltres.
0: També hi haurà espectacle de drons amb Flock Drone Art, crec que un espectacle que no s'ha de perdre ningú, no?
1: Exacte, és una de les altres apostes que hem fet els darrers anys, que és apostar per un tipus d'art més lumínic també i decorar una mica l'espai de l'espai i les activitats del Festival de Calquí l'Estartit amb un gran espectacle

0: drons, que a més aquest any serà el més gran de la Costa Brava. 500 drons volaran a prop de l'escenari per il·luminar una mica el cel i fer, bueno, un espectacle molt important. I a part també estem amb la gent de Càlidos i el Cavall de Troia, que també acaben d'ajudar-nos a fer la cirereta, diguéssim, del pastís i posar llum a dins del recinte de l'Estartit.
1: A part de totes aquestes activitats, no?, que hi haurà durant aquestes tres nits a l'Estartit, recordem aquest cap de setmana del 19, 20 i també la nit del 23, la nit de la Revetlla de Sant Joan, el dissabte 20 de juny incorporeu una proposta que és més o menys a l'hora del vermut a l'Estartit també, que és l'Ítaca Plaça. Com neix aquesta proposta, que hi podrem veure aquell dia, i si ja heu rebut una mica de feedback per part de la gent de l'Estartit, no? Perquè a part és una nova iniciativa que afegiu al cartell del festival.
0: Sí, exacte. La voluntat és o sigui, d'alguna manera el festival és conegut perquè és un festival itinerant en general, no només estem a l'Estartit, tot i que és la part més famosa per volum de gent, i normalment anem donant voltes, diguéssim, anem saltant de plaça en plaça, no? Ens agrada dir que, pues, que això, que tornem a les places a fer concerts que no hi haurien en pobles com La Pera, Corçà, Gualta, coses així, no? Llavors, amb l'Estartit sempre ens havia quedat com les ganes d'estar... Ja hi som al poble, perquè al final la platja és el poble de l'Estartit, però tenien ganes d'estar al centre, a tocar de tots els comerciants, de la gent del poble i de més, i d'aquí va sortir la iniciativa de fer aquesta mena de vermut amb l'Ítaca Plaça, on farem tres concerts. Hi ha uns concerts sorpresa, altres que ja estan anunciats, i la idea és, doncs, que tot el cap de setmana la gent que ha comprat abonaments i la que no, la que està al poble i que potser no pensa o no pot anar-hi perquè treballa fins i tot, no? Al final estem en una zona molt turística, doncs, bueno, gaudir una mica més de tenir més opcions perquè el públic pugui conèixer la proposta. I creiem que és molt interessant. El feedback, de moment, a nivell de gent que viu a la plaça i que viu per allà a prop, doncs, estan tots contents de que això passi, i esperem que sigui, doncs, bueno, de moment és un exemple, un experiment, amb ganes de que funcioni molt i de que puguem repetir-ho cada any i fer-ho gran.
1: Hi ha hagut alguna aposta per l'artista sorpresa que hi haurà a l'Ítaca Plaça? No sé si s'ha fet alguna aposta sobre qui serà.
0: Bueno, jo el conec, però no us ho puc dir. I no, aposta... A veure, al final és comptar... D'alguna manera, fa molts anys que fem això, som molt amics de molts músics i de bandes, i el que hem intentat fer és, bueno, fer una pues això, una sorpresa que voldríem mantenir per bueno, per atraure, no? Al final la voluntat d'aquest escenari és que passin coses i que passin coses especials. Tenim una llarga llista d'artistes, no, cada any que toquen o bé divendres o bé dissabte, pues la idea de l'Ítaca Plaça és que bueno, que cada any, en funció de la disponibilitat i dels amics i de tot, pues algú d'aquests que estan per allà, doncs, puguin arribar a aparèixer a l'escenari de la plaça i fer alguna cosa que no es faria normalment o que no ho pots veure normalment.
1: Mm-hmm. Esteu a punt de culminar, no?, tot aquest festival amb aquesta nit gran, no?, o sigui, aquestes tres nits grans a l'Estartit, però parlaves de les places, no?, dels pobles de l'Empordà, i és que heu anat fent l'Ítaca Pobles doncs, al llarg d'aquest mes de maig, d'aquest mes de juny. Com han anat els concerts, com han anat les propostes? A més, recuperàveu l'escenari de Cala Pronapals. Com han anat? Com ho ha viscut el públic?
0: Sí, sí. No, doncs, la veritat que com sempre aquests darrers anys, molt, molt contents. Vull dir, la resposta del públic és molt bona, sempre tenim les places plenes, són aforaments petits, ja sabeu que les places són això, entre 200 i 400 persones com a màxim aquests escenaris, però la veritat és que els hem omplert tots. Com deies, hem recuperat a Cala Pruna a Pals i va anar molt bé, amb en Joan Miquel Oliver també, va ser un concert molt especial, perquè al final veure un artista, no, que els darrers anys els has vist amb la tornada d'Antònia Font a grans escenaris, tornar-lo a veure en petit comitè, amb una plaça bonica com és la de Pals, i fent un entrepà i prenent un got de vi o una cervesa, doncs és superxulo, i és l'esperit de l'Ítaca, no? I ara, doncs, ara ens queden també dos concerts més, un més gros, que és a l'Estartit, amb els Amics de les Arts, i l'Anna Andreu aquí a la Pera, que és una mica l'origen del festival on va començar tot.
1: Els Amics de les Arts a Calella, que és a l'escenari de les Havaneres.
0: De Calella, sí.
1: Sí, és que no estàvem parlant tant de l'Estartit. Esclar, queden aquests dos concerts. Dels Amics de les Arts, crec que heu esgotat ja totes les entrades. Per tant, bona resposta del públic també en aquest cas.
0: Sí, sí, la veritat és que es va esgotar molt ràpid que es va posar a la venda d'entrades amb aquest aniversari que fan de gira, i ara queden entrades, però queden aquestes, les viudes que li diem nosaltres, que són aquestes entrades sueltes que queden a vegades, no? Quan compres de dos i de tres amb amics i et queda la del mig que ningú la vol, doncs han quedat poques entrades d'aquestes, i la veritat és que sí, sí, també contents, perquè serà també doncs, com la cirereta final de tota la festa, no? D'acabar, com sempre, doncs, amb el festival ple.
1: Mm-hmm. A més, també vau estrenar al Palau de Fires amb un artista com és Morat. També arribar a nous públics, o potser a públics que fins ara no us coneixien, a través d'aquest artista, no? tan controversial. No? Aquest concert també ha sigut clau aquest any per l'Ítaca, no?
0: Sí, la veritat és que a mi personalment és un concert que ens va fer molta il·lusió fer. Primer per l'experiment, no? com a programadors i com a agents culturals, d'alguna manera, creiem que hem d'anar obrint sempre. L'Ítaca sempre ha sigut un festival eclèctic, no? Que té molts estils i que hem anat provant. No sempre pots barrejar estils, i a l'Estartit potser el Morat amb Love of Lesbian doncs no lliguen gaire per temes de públics, però sí que ens feia gràcia buscar un nou escenari més jove, i mira, aquí a Girona creiem que bueno, aquest any l'hem consolidat i hem fet una proposta molt interessant, que ha sigut un ple absolut i que va funcionar superbé. A més, per culpa de prejudicis, no, la gent tenia com l'artista molt classificat amb problemes i amb temes de, bueno, no sé si racials o no sé, però la veritat és que el concert va anar perfecte, el públic es va portar perfecte, tot va funcionar com havia de funcionar, que era lo normal, que era un concert de música per gaudir amb família, amb amics, i la veritat és que volem tornar a apostar per aquí i esperem que l'any que ve tornem a fer un experiment igual.
1: Mm-hmm. Clar, no sé si una de les línies de l'Ítaca és reflectir aquesta evolució del panorama musical català i estatal a través dels concerts que programeu, no? Perquè podríem dir que Morat en uns inicis potser no ho programaries, però fer l'aposta també és arriscar-se una mica i apostar, no? per aquests canvis que s'estan produint en aquests panorames.
0: I al final el que ens dona Ítaca, tal com està pensat el format, que és aquesta mena de festival itinerant que va fent diferents escenaris, és que ens permet també jugar molt diferent. No és el mateix, ara no recordo, mitjans de maig, programar a Girona un concert únic, que de l'Estartit, no? Et permet d'alguna manera no deixa ser un cicle, és un festival que és més que un festival, és un cicle de música en viu que es programa durant diferents mesos i que et permet pues això, programar estils diferents i provar coses i intentar aportar a la ciutadania o al poble pues propostes que normalment no arriben a Girona. Aquest és el nostre objectiu i intentem fer-ho així. Igual que les places, normalment un poble com Gualta o La Pera no tindria una programació tan de qualitat i amb un format professional, diguéssim, com és el que proposem nosaltres, doncs el mateix a Girona, que aquí sí, evidentment, ja passen coses i ja hi ha coses molt interessants, però bueno, volíem apostar també per portar aquest estil de música que no s'ha programat i que feia molts anys que no venia.
1: Mm-hmm. A part de tot això, estem parlant de que aquesta és la 14a edició del festival. No sé si quan vau començar us esperàveu tota aquesta evolució, tota aquesta rebuda per part del públic. No sé com ho viviu, no? Perquè quan mires enrere, fa 14 anys, era fa una pila d'anys. Clar, no sé com ho viviu des de l'organització.
0: No, molt contents, no? Al final és un projecte molt personal també d'un equip petit que som, que tenien ganes de fer aquestes activitats i aquests concerts. Vam començar sense grans metes en el sentit d'això, doncs, no? Jo visc a La Pera, per exemple, per aquí va començar els concerts aquí a La Pera en petit, en format de jazz i tot plegat. A mesura que van evolucionant ens van trucar altres pobles que volien repetir la iniciativa també a casa seva. I la veritat és que no esperàvem res. A veure, sempre com a promotor, com a agent cultural, sempre tens ganes de fer coses també grans i provar i anar evolucionant, però la veritat és que ha sigut un creixement com molt natural, que ens han anat demanant la gent poc a poc, i n'estem molt contents, no? Molt contents d'haver arribat aquí a l'Estartit, ara, amb aquest format tan gran, en grups nacionals i internacionals d'arreu, no? I que ens facin cas els artistes i que ens faci cas el públic, sobretot, i ens vingui a visitar.
1: Mm-hmm. A part de visitar-vos, ja per la pregunta del milió, no? 14a edició, l'any que ve és la 15a. No sé si teniu alguna cosa pensada o si espereu viure tota aquesta nit de l'Ítaca Sant Joan i llavors ja començareu a pensar. No sé com preparareu l'aniversari.
0: No, estem pensant coses, tenim ganes de fer un aniversari xulo, però encara no ens hem posat, o sigui, sí que hem anat parlant amb artistes, hem anat parlant una mica de formats, però al moment és el moment borrador, no? És una mica estrany, diguéssim, perquè cada any ens passa el mateix, no? Que estàs programant, o sigui, estàs començant a pensar en l'any que ve, però encara estem al mateix temps promocionant que aquest cap de setmana ja l'estartim, no? És una mica boig, llavors una mica esgotat, però estem treballant amb idees, de moment és el borrador i aquest mes de juliol podrem acabar de lligar una mica tots aquests traços, diguéssim, que hem fet al paper per elaborar aquest aniversari, que espero que sigui xulo.
1: Doncs estarem molt pendents, primer, d'aquesta 14a edició de tot aquest festival que celebreu a l'Ítaca Sant Joan de l'Estartit, llavors dels concerts que queden a la Pera i també a Calella de Palafrugell i també d'aquest aniversari. Fran Arnau, moltes gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que vagi molt bé aquest festival Ítaca. Gràcies.
0: Moltes gràcies per recolzar-nos sempre.
1: Gràcies a vosaltres per ser-hi.
0: Vinga, una abraçada.
1: Una abraçada. I nosaltres escoltem un dels artistes que seran en aquesta edició de l'Ítaca, que són Dan Peralbo i el Comboi amb Ai, ai, ai, quin goig que fas.

0: I nosaltres, quan passa un minut de 2:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que més de la meitat de les empreses turístiques del Baix Empordà van mantenir l'activitat durant tot el 2025. Així ho indica l'Observatori del Turisme del Baix Empordà, que ha publicat els resultats dels indicadors europeus de sostenibilitat turística corresponents al 2025, Joan.
1: L'estudi analitza la gestió de la destinació turística i també avalua l'impacte ambiental, social i cultural de l'activitat. A més, mesura el valor econòmic que genera el sector a la comarca. Entre les dades més destacades hi ha que el 64,7% de la contractació laboral al sector turístic va ser de caràcter temporal. L'informe també assenyala que només el 21,7% dels menjars, begudes, béns i serveis oferts per les empreses estaven produïts localment. Pel que fa a l'ocupació, les dones representen el 51,4% de les persones contractades al sector turístic i els homes ocupen el 48,6% restant. A més, el 46,2% dels càrrecs de direcció de les empreses i entitats turístiques estan ocupats per dones. L'estudi també analitza l'accessibilitat dels establiments. Segons les dades recollides, el 37,3% dels negocis disposa de pressupost per introduir millores d'accessibilitat. Les dades provenen d'un qüestionari adreçat a empreses d'allotjament, establiments de restauració, empreses d'activitats turístiques i oficines d'informació turística de la comarca. La metodologia aplicada és el Sistema Europeu d'Indicadors per a la Gestió de Destinacions Turístiques Sostenibles, impulsat per la Comissió Europea. Aquesta eina permet a les destinacions avaluar els resultats de la seva activitat turística amb criteris comuns i també facilita la comparació amb altres territoris i el seguiment dels avenços en matèria de sostenibilitat.
0: I canviem de tema perquè Bilal Ben Said serà el candidat de la Bisbal en moviment a les eleccions municipals del 2027. El regidor bisbalenc ha estat escollit cap de llista després de guanyar el procés de primàries organitzat per aquesta nova formació política. Liderarà la candidatura amb la voluntat de presentar una alternativa centrada en la proximitat, el diàleg i les necessitats de la ciutadania de la Bisbal.
1: Ben Said, de 32 anys, és politòleg i professor d'educació secundària i formació professional. Actualment exerceix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i va ser el cap de llista de la Bisbal en Comú Podem a les eleccions municipals de l'any 2023, candidatura amb la qual va obtenir representació al consistori. La nova formació es defineix com un projecte transversal i de proximitat. Segons ha explicat el candidat, l'objectiu és construir una proposta centrada en les necessitats de la ciutadania i basada en el treball municipal. Durant aquests anys a l'oposició, Ben Said ha destacat la seva activitat al Pla Municipal. Entre les iniciatives que posa en valor hi ha la proposta per cedir terrenys municipals destinats a habitatge sostenible i protegit i l'increment de les aportacions municipals a l'Associació de la Gent Gran. El candidat assegura que el nou projecte vol obrir una etapa de participació i diàleg per afrontar els reptes de futur de la Bisbal d'Empordà. També defensa la necessitat de reforçar el protagonisme de la ciutat i impulsar polítiques orientades a la millora de la qualitat de la vida dels veïns.
0: I canviem de tema perquè la Flama del Canigó arribarà a 15 municipis del Baix Empordà per celebrar la Revetlla de Sant Joan. Diversos equips de voluntaris la transportaran des del Canigó i des de la Catalunya Nord. L'acte servirà per encendre les fogueres de Sant Joan i donar inici a les celebracions arreu del territori.
1: L'acte principal de distribució a la comarca anirà a càrrec de l'equip de foc de la Bisbal d'Empordà, format per voluntaris que recolliran la flama al cim del Canigó i la traslladaran fins al Baix Empordà. El grup recorregarà prop de 160 quilòmetres en bicicleta després d'haver completat l'ascensió a la muntanya. La ruta farà parada a Ultramort, La Pera, Cassà de Pelras, al municipi de Corçà, i a la Bisbal d'Empordà, des d'on la flama es redistribuirà cap a altres poblacions com Palamós, Begur, Jafre i Sant Sadurní de l'Heura. Paral·lelament, altres equips de foc faran arribar la flama a diversos municipis de la comarca. És el cas de Sant Feliu de Guíxols, que la rebrà directament des del Coll d'Ares, o dels municipis de la Tallada d'Empordà, Verges, Bellcalla d'Empordà, l'Estartit, Torroella de Montgrí i Pals, que la rebran des de la Catalunya Nord. A molts d'aquests municipis s'han programat activitats populars vinculades a la celebració de Sant Joan. Hi haurà cercaviles en grups de percussió, actuacions culturals, lectures del manifest de la flama i enceses de fogueres. A Palamós la flama arribarà coincidint amb els actes de la Festa Major. A Begur serà rebuda amb una cercavila fins a l'Ajuntament i a la Bisbal d'Empordà la rebuda inclourà la participació dels dracs i una cercavila fins a la foguera. A Sant Feliu de Guíxols, per la seva banda, els actes comptaran amb l'acompanyament de la percussió ganxona. L'organització de distribució de la flama al Baix Empordà compta amb el suport d'Òmnium Cultural Baix Empordà, que col·labora amb els diferents equips de foc que mantenen viva aquesta tradició a la comarca des de fa anys.
0: I parlem de festes majors perquè els Catarres seran al cap de cartell de la Festa Major de Sant Feliu el 2026. La banda presentarà la gira Sense Drama en una programació musical que també inclou actuacions de Diversiones, Metropol, Les que faltaven i Hotel Cochambre, així com una destacada presència de discjòqueis locals.
1: Els Catarres actuaran el 3 d'agost a l'escenari principal del Passeig del Mar i compartiran cartell aquella nit amb Mont DJ en una de les jornades centrals de la festa. La celebració tindrà lloc oficialment del 31 de juliol al 4 d'agost, tot i que les activitats festives s'allargaran del 24 de juliol al 9 d'agost, amb propostes per a tots els públics. L'escenari principal del Passeig del Mar acollirà també altres actuacions destacades. El 31 de juliol hi actuaran Diversiones i DJ Kay. L'endemà serà el torn de l'Orquestra Metropol i Alcalde DJ, i el 2 d'agost pujaran l'escenari Les que faltaven i DJ Luxury. La programació musical es tancarà el 4 d'agost amb Hotel Cochambre i Naked Sessions. L'Ajuntament també manté l'aposta pel talent local. Els DJs, Ganxons, DJ K, Alcalde DJ, DJ Luxury i Naked Sessions tornaran a formar part de les nits de la Festa Major. Aquest avançament musical és només una part de la programació. Durant les pròximes setmanes es donarà a conèixer la resta d'activitats previstes. Entre les cites habituals que tornaran a formar part de la Festa Major hi ha la Nocturna, la Milla Popular, la Cursa de Pasteres, el Correfoc, el Pregó, les activitats familiars, les cercaviles de la Colla Gegantera Ganxona, els espectacles infantils, les propostes esportives i els focs artificials.
0: I Palamós celebrarà abans que Sant Feliu la seva Festa Major 2026 amb una programació que supera la setantena d'activitats. Les propostes es repartiran entre els actes previs del 15 al 22 de juny i els dies centrals de la festa del 23 al 26 de juny. La programació inclou concerts, espectacles familiars, cultura popular, balls, sardanes, activitats infantils i propostes a l'aire lliure. Els actes es faran en diversos espais del municipi amb l'objectiu d'arribar a tots els públics. Un dels moments més destacat serà el pregó de la Festa Major. L'acte es farà el 23 de juny al Parc del Convent dels Agustins. Anirà a càrrec de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central del Baix Empordà. L'entitat serà l'encarregada d'obrir oficialment la festa, coincidint amb la celebració dels seus 25 anys. Els actes previs començaran amb activitats culturals i populars. Destaquen l'art i vi de l'Espai Peix, el correbars pels carrers del nucli antic, la remullada, la primera baixada de carretons i la trobada gegantera. També hi haurà la tradicional cantada d'havaneres de Portbó al Moll Pesquer. Les barraques de Palamós tornaran a ser un dels principals punts de l'activitat musical, i és que durant diversos dies hi actuaran grups i persones encarregades de la selecció musical. La programació es complementarà amb concerts, balls de revetlla i propostes participatives. La Diada de Sant Joan inclourà una missa solemne, un espectacle familiar al carrer i les actuacions de l'Orquestra Salvatana, que oferirà concert i ball de Festa Major. També s'ha programat una sessió de karaoke a l'aire lliure i noves actuacions musicals al recinte de Barraques. Els dies següents continuaran amb activitats, amb visites guiades, teatre amateur, sardanes, cercaviles i espectacles itinerants. La festa acabarà el 26 de juny amb els tradicionals focs artificials a la platja Gran. La programació s'allargarà encara durant el cap de setmana posterior amb concerts, una revetlla al Moll Vell i noves visites guiades. L'última activitat prevista serà la projecció d'un documental de natura a començaments de juliol. I és que l'Ajuntament de Palamós també ha habilitat un espai específic dins l'aplicació municipal perquè la ciutadania pugui consultar tota la programació. I Ràdio Capital inaugura a Torroella una exposició que repassa els 25 anys d'història del municipi del territori. Es tracta de la primera exposició commemorativa del seu 25è aniversari, una mostra que recull alguns dels fets més destacats viscuts al municipi entre el 2001 i l'actualitat. L'acte va reunir representants institucionals, entitats culturals i responsables del projecte que van reivindicar el paper del periodisme de proximitat i la memòria col·lectiva del territori, Joan.
1: Durant la presentació, el director de l'emissora, Miquel Quaranta, va destacar que l'objectiu de la ràdio sempre ha estat descriure el que passa a l'Empordà, una idea inspirada en una coneguda reflexió de Josep Pla. Segons 40, aquest exercici de descripció s'ha fet a través de la informació, l'entreteniment, la cultura i diversos projectes de divulgació que han ajudat a explicar la realitat del territori.
2: En Josep Pla tenia una frase que deia: és més difícil descriure que opinar, a la vista de la qual cosa tothom opina. I em sembla que ve molt a tomb del que a nosaltres ens agrada fer i del que nosaltres vam començar a fer quan ens vam plantejar com construir un projecte editorial a Ràdio Capital, que era descriure el que passava a l'Empordà, i descriure-ho de moltes maneres: amb notícies, no? Informació, periodisme, cap secret, amb continguts d'entreteniment que ens descriuen, que ens expliquen per la gent de l'Empordà, però també al conjunt del país.
1: L'acte també va servir per avançar algunes de les activitats previstes dins la commemoració. Entre elles, una jornada dedicada al periodisme responsable, un concert que repassarà el paisatge musical empordanès dels últims 25 anys i un acte institucional de reconeixement a persones, empreses i entitats destacades de la comarca. La mostra repassa cronològicament moments destacats de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Cada imatge incorpora un codi QR que permet ampliar la informació amb una notícia elaborada per Ràdio Capital i una versió sonora dels fets explicats. El comissari dels actes del 25è aniversari, Martí Sabrià, va explicar que l'encàrrec li ha permès fer un exercici de memòria col·lectiva i personal. Sabrià va remarcar la dificultat de sintetitzar dues dècades i mitja d'història, però també la importància de recordar els esdeveniments que han contribuït a definir la identitat dels municipis d'aquí del Baix Empordà. L'exposició, que posteriorment es traslladarà a l'Estartit, forma part d'un projecte que arribarà a diversos municipis de la comarca i que pretén mostrar com ha evolucionat el territori a través de la mirada periodística de Ràdio Capital.
0: I canviant de tema, perquè Josep Masgrau Ponsatí ha rebut la medalla de l'esport de Palafrugell durant la 41a edició de la Festa de l'Esport, celebrada al pavelló d'hoquei i patinatge del municipi. El reconeixement destaca la seva llarga trajectòria professional vinculada a l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell. Masgrau es va incorporar al consistori a mitjan de la dècada dels 80 i durant prop de 40 anys ha participat en el desenvolupament de les polítiques esportives municipals, la millora dels equipaments i el suport a clubs i entitats locals. La gala també ha servit per retre homenatge al Bàsquet Club Palafrugell, que aquest any commemora mig segle d'activitat. El reconeixement posa en valor la trajectòria esportiva de l'entitat i la tasca formativa desenvolupada durant aquests anys amb diverses generacions de jugadors, entrenadors, directives i famílies. L'acte ha inclòs el lliurament d'una trentena de guardons a esportistes, entrenadors, equips i entitats que han destacat durant la temporada. Entre els reconeixements especials hi ha els concedits a Adriana Vargas Sunyer pel seu recorregut en el ciclisme, Max Cruz Sánchez en el món del kàrting i Roger Fernández Reixac en l'handbol. També han estat distingides diverses entitats per assoliments esportius i organitzatius. És el cas del Club Vela Calella, del Club Tenis Llafranc, el Club Nàutic Tamariu i l'equip femení cadet del Futbol Club Palafrugell. Perquè fa als entrenadors, la gala ha reconegut la tasca de tècnics vinculats a l'hoquei, al bàsquet, al futbol, al tenis, al pàdel i l'handbol. La Festa de l'Esport ha reunit esportistes, famílies, entrenadors i representants dels clubs del municipi en una trobada que ha servit per posar en valor la vitalitat del teixit esportiu de Palafrugell i la diversitat de disciplines que es practiquen al municipi. I el Palamós Club de Futbol ja mira cap a la temporada que ve amb l'objectiu central de l'ascens a la Lliga Elit. Segons el president, el curs ha acabat amb sensacions positives, malgrat no haver aconseguit l'ascens aquesta temporada. El primer equip va disputar el play-off de promoció, mentre que el filial també va competir per pujar de categoria, Joan.
1: En una entrevista al Supermatí, el president del club, Toni Heras, ha fet una valoració favorable del curs.
3: Bueno, el club és una molt bona temporada, vull dir, el primer equip ha jugat el play-off d'ascens, no van poder assolir-ho, però van jugar, el B va jugar play-off d'ascens també, no va poder assolir-ho, i el futbol base també han tingut un play-off amb un equip, i tenim els equips a dalt. Bueno, la temporada és molt positiva, sempre se pot millorar, però no ens podem queixar.
1: Un dels moments clau de la temporada va ser el relleu a la banqueta. Amb l'equip encara en posicions capdavanteres, el club va decidir prescindir de Carles Pauvillo i apostar per Marçal Joanola. Heras ha explicat que la decisió es va prendre després de detectar una davallada en la intensitat dels entrenaments i en la dinàmica general de l'equip. L'aposta per Joanola, un tècnic de Palamós que ja coneixia l'entitat, ha convençut la directiva. De fet, continuarà al capdavant del primer equip la pròxima temporada i pel que fa a la plantilla, el club mantindrà pràcticament tot el bloc actual. Heras ha avançat que ja s'ha renovat prop del 90% dels jugadors i que només hi haurà canvis puntuals per cobrir baixes o aprofitar oportunitats de mercat.
3: La plantilla hi haurà pocs canvis. O sigui, els canvis seran els necessaris perquè gent que plega, perquè per motius de feina uns, els altres per motius de que han vingut equips de tercera a buscar-los i, bueno, la categoria, vulguis o no, jugar a tercera, sis, però renovem el 90% està renovada ja. És a dir que és molt important per nosaltres continuar amb tota aquesta base que tenim perquè som molt bons, joves, molt joves, i ara tenen una experiència d'haver jugat aquest any amb el Palamós en aquesta categoria.
1: Bona part dels futbolistes procedeixen de Palamós i de municipis de l'entorn, una realitat que considera clau per mantenir la identitat del club i competir dins les possibilitats econòmiques disponibles. A més, destaca que el club arriba a aquest repte amb una situació econòmica estable i sanejada, una de les prioritats de la Junta Directiva durant els darrers anys.

0: I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí dels dimarts, hem d'anar fins a la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí per parlar amb la nostra experta en llibres, experta llibretera, Maria Teresa Calabús. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Maria. No sé si sóc experta llibretera. Jo el que sí que t'he de dir és que parlo del que conec, però hi ha moltes coses que desconec, per tant,
0: per mi...
1: en el món editorial no vegis en tot el que es publica,
0: no, no,
1: queda molt de camí, eh?
0: No, no, però per mi ets experta llibretera, per mi ets referència aquí a la nostra comarca, i podria dir a comarques gironines tranquil·lament, per tant, per mi experta llibretera.
1: Gràcies.
0: Moltes ganes de fer aquesta secció, perquè és una de les que m'agrada més fer, perquè com que em sento bastant interpel·lada amb el que parlem sempre, doncs sempre la gaudeixo molt, Maria Teresa. Avui de què parlarem? Perquè tinc ganes de...
1: Avui hem de seguir, Maria, que no sé si tu algun dels dies que ho hem fet, ara portem uns dies parlant dels finalistes del Premi Llibreter.
0: Ostres.
1: Just demà tindreu la notícia tots a premsa de quins són els guanyadors de les categories. Hi ha diverses categories i sobretot us he de dir que hi ha la de literatura catalana, que normalment és la més celebrada per tot el grup del món editorial, i també la narrativa traduïda, o sigui, de totes les llengües que se publica, doncs la que s'ha traduït al català i al castellà. Llavors, avui parlem d'una de les obres que està en aquesta categoria, la de les traduccions. I la veritat, no porto la llista exacta de tots els llibres que us he parlat, i quan va sortir aquest llibre podria haver-vos-en parlat, no ho sé. Però com que ara ja ha passat temps, en tot cas, i està nominat, per això he decidit comentar-ho. El llibre es diu Cop de llum, i l'autora es diu Rita Bullwinkel. Us hauré de deletrejar per si algú s'ho vol apuntar. Si no, de totes maneres, buscant Cop de llum, editorial Segona Perifèria, ho trobarà tothom. Val?
0: Segona Perifèria publiquen llibres molt interessants, eh?
1: Molt interessants. L'editor és un home que ja ve del món editorial des de fa temps. En sap molt, sap trobar... Bueno, jo diria que ja és la germana dels de Periscopi aquí a Catalunya, no?, que també han encertat molt tot el que han triat.
0: Correcte.
1: Publiquen poc, Segona Perifèria menys, Periscopi ara poder estar més animats, però bueno...
0: Però fa molt bona tria.
1: De 15-20 llibres l'any, i també els poden cuidar una mica en el sentit de després fer el seguiment i que no marxin de les llibreries en 3 mesos, sinó que s'hi quedin una mica més que poder.
0: Exacte.
1: Això també és una bona manera de... Ja que fan la inversió de fer el llibre, que no els hàgim de tornar ràpid. Penseu que com més se'n fan, més ràpid se n'han d'anar els vells. És a dir, les llibreries no són elàstiques a nivell d'estanteria, i el nostre compte en el banc tampoc.
0: No,
1: o sigui que aquí hi ha un tope i un topall, que es diu en català, parlem bé, i evidentment no ens el podem passar. Per tant, com si n'entren, n'han de sortir. Això és com la roba de l'armari. Doncs, Maria, Cop de llum és un llibre molt interessant, molt, molt femení, la veritat. Aquesta noia no té ni 40 anys, és molt jove, va néixer, em sembla, l'any 88, i la novel·la està situada, imagina't, tota la novel·la, està situada durant unes jornades de boxa femenina a dintre d'una mena de lloc on entrenen boxa, i allò t'imagines com
0: un gimnàs, no? Allò...
1: Un gimnàs, però tirant a vell, ja deslluït, una mica grisós, fins i tot allò no massa net. Sí. I en allà s'hi celebren unes jornades finalistes, diguem, de quines sortiran les que després continuaran lluitant, i són quatre com es diuen? No són partits, això, no? Algú de la boxa?
0: Quatre...
1: Parlem del ring, parlem de la...
0: O sigui, ara en venen de tot, de tornejos, però no... O sigui,
1: torneig,
0: combats.
1: També.
0: Combats, quatre combats.
1: Sí,
0: no
1: la paraula
0: dir.
1: Combat, sí, combat de boxa. Llavors, és curiós perquè el llibre comença amb el primer combat, surten les dues... noies que els hi toca fer la seva primera part, i l'autora ens va parlant de la seva condició física, de com són, de lo que els hi passa pel cap, I també pinzellades de quin serà el seu futur. És a dir, una pot dir, estan convençudes totes que continuaran amb la boxa, i cap de les 8 dones de les quals ens parla aquest llibre acaba sent botxejadora en el seu futur, ni arriba gaire lluny, sento. I curiosament et pot estar dient com lluiten, és a dir, una part física i una part curiosa de com fan anar a la dreta, a l'esquerra, de com es belluguen, com no es belluguen, com porten el guant, quina actitud utilitzen a nivell, com et diria també, per espantar l'altre, sí. És a dir, una que fa fresses innecessàries o que té una actitud molt agressiva amb el cos perquè l'altre s'espanti, que no és res més que un teatre. Sí. Llavors, quins són els recursos, no?, per guanyar terreny d'una contra l'altra, però també quin passat tenen. Parlen d'una manera gairebé com taquigràfica, val? Hi ha una, per exemple, que estan en el primer combat, que era socorrista d'estiu a la piscina del seu poble, i es mor un nadó, una criatura petita de 3-4 anys, i ella només té al cap la situació d'aquell nadó. I ella ha pagat la matrícula per poder combatre en aquest d'allò, i diu, tinc els diners però estan tacats de sang perquè es considera culpable per no haver pogut salvar el nen, no? Aquest és un detall que us explico perquè entenguis una mica el que et diu. I això, aquesta situació de dir, he pogut pagar la matrícula per venir aquí però això està tacat de sang, són tres línies del llibre, però ja t'indica parts importantíssimes de la vida d'aquesta noia. I com això, que estem parlant d'aquest passat immediat, que és l'estiu i els diners que ha tingut per venir a combatre i a lluitar i intentar ser, doncs, arribar a la final, també et diu, finalment serà farmacèutica, ostres, per dir una cosa. O sigui que és un llibre molt original. També t'he de dir que poques vegades, o sigui, la gent que llegim molt o llegiu molt també i anem buscant noves veus, costa molt que en realitat en surti i que sigui ficció absoluta. O sigui,
0: exacte,
1: últimament ja sempre hem parlat que la gent parla molt de si mateix i una novel·la una mica, i aquesta generació estava passant força. Aquell llibre que ens arriba a la segona perifèria és un llibre molt innovador.
0: Però també em dona una mica la sensació, no?, que hi ha aquesta ambivalència, no?, que a vegades tenim principalment les dones, que no dic que no hi hagi homes que tinguin aquesta ambivalència de pensament, no?, d'estar vivint una situació però d'estar completament en un altre lloc, no? Em dona aquesta sensació quan fas la descripció de les personatges de dir que estan lluitant, vull dir, en un moment de tensió, però que estan pensant en una altra cosa completament que no té res a veure.
1: No, ho porten tot a sobre, porten el seu passat a sobre. Cada cop de puny, cada moviment, cada salt és amb un passat immediat o amb una actitud i estudiada també. També parla una mica el llibre de l'entorn d'aquest espai, és a dir, quins són els observadors. Hi ha alguna d'aquestes lluitadores que té tota la família allà, d'altres que han fet quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres totes soles, conduint soles per poder venir a fer aquesta semifinal. Vull dir, hi ha diferents perfils, molt diferents perfils d'aquestes 8 dones, totes són molt diferents, i entrem en un món que és el de la boxa femenina en aquests espais que no sé, no se'ns hi ha perdut gaire res, a mi no me s'hi ha perdut res, però que m'interessa tota l'estona mentre ho estic llegint, saps? És curiós, perquè en definitiva hi ha totes aquestes vides que retraten la vida del que podria ser qualsevol de nosaltres també, saps?
0: Sí, i aplicable en altres espais, no?
1: Clar.
0: Vull dir que aquesta ambivalència, no?, de pensament i acció que existeix, no?, a dia d'avui.
1: És curiós que sigui boxa femenina perquè se n'ha parlat molt poc, perquè, bueno, podrien ser escacs, no sé com dir-ho, saps? O podria ser qualsevol altre esport una mica més minoritari, que no es coneix, o no, la gent no hi entra tant com el futbol, el bàsquet o tots aquests altres esports. Però per això poder també és una bona manera que té aquesta autora de parlar d'aquestes vides internes i especials de les dones. Totes són molt joves, vull dir, són adolescents, vull dir, o ratllen, estan entre els 18 i els 22 anys, per dir una cosa. Vull dir, estem parlant, poder per això també pot dir, estan fent això, estan convençudes que lluitaran sempre, però en el seu futur es casarà, tindrà dos fills, o bé el que sigui, qualsevol d'elles, 8, ens dirà com acaben, i ningú, fins i tot algunes, però feines recorden amb qui van lluitar aquest dia. O sigui, l'autora et diu, no recordarà el nom de la seva contrincant. Ostres. No recordarà, sí que sabrà que ha guanyat, però prou feines recordarà res d'aquest dia. Mm-hmm. És molt curiós.
0: Maria Teresa.
1: Repeteixo el títol?
0: Sí, exacte. Sí, sisplau.
1: Sí, el títol, Cop de llum. L'autora, Rita, si vols t'ho deletrejo, la paraula és Bullwinkle, i és B-U, dos L's, V-W, i N-K-E-L. Bullwinkle. Mm-hmm. La traducció l'ha fet en Ferran Ràfols, un nom conegut en el món de les traduccions, per tant, garantia absoluta de qualitat
0: de
1: en la traducció. No, això està assegurat. L'editorial Segona Perifèria, i aquest llibre, que no ho hem dit en el principi, ha sigut finalista del Pulitzer, poca broma.
0: Ostres.
1: I candidat al Premi Booker. Per tant, és una obra ja reconeguda a nivell mundial.
0: Jo deia experta...
1: A veurem si demà és Premi Llibreter o no és Premi Llibreter, ja ho veurem.
0: Maria Teresa, jo et deia experta i ara amb aquesta recomanació m'ho acabes de confirmar. Per tant, aquesta recomanació que quedo a la meva llista i estarem molt pendents de veure si acaba guanyant aquest premi. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi. I ens tornem...
1: A vosaltres.
0: Ens tornem
1: bon
0: a retrobar la setmana que ve. Adéu, Maria Teresa.
1: Adéu.

0: Avui dimarts, jornada estable i càlida, novament, amb temperatures que poden superar els 30 graus a l'interior. Ara mateix comencem amb valors força elevats, 22 graus i mig a Palamós, també els 21 a Sant Feliu de Guíxols, o, per exemple, una mica més fresques a l'interior, 16 graus i mig a la Bisbal d'Empordà. Avui calor, tornarem a superar els 30 graus a l'interior, i és una situació que es preveu que durarà uns quants dies més, amb un possible pic de calor de cara a finals de setmana.
1: Doncs agafeu banyadors i roba fresqueta perquè arriba aquesta calor i s'haurà de suportar d'alguna manera. Nosaltres, recordem-ho, avui hem parlat de que més de la meitat de les empreses turístiques del Baix Empordà van mantenir l'activitat durant tot el 2025. També que Bilal Ben Said serà el candidat de la Bisbal en moviment a les properes eleccions municipals de l'any 2027 i que la flama del Canigó arribarà a 15 municipis del Baix Empordà per celebrar la revetlla de Sant Joan. Fins aquí tot aquest repàs de la informació a la nostra comarca i nosaltres ens acomiadem aquí. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí des d'aquí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i com sempre en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu molt bon dimarts i sobretot no us apriqueu gaire. Adeu, adeu!

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.
1: Són les 9.
2: Aquest 20 de juny, vine a la quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. Al pati de Calapruna hi trobaràs fins a 15 cerveses diferents, food trucks i música en directe, amb The Beatphones, Filibusters i Little Rufus i The Chickens. Aquest dissabte, quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. De 4:45 de la tarda fins la mitjanit, accés lliure i gratuït.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
9: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
10: Però què passa aquí?
11: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
10: Així no hi ha qui les faci caure.
11: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
12: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
13: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
14: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
13: Quins tractaments fan?
14: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
15: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
16: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
17: Més econòmic del que et penses.
16: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
17: del nostre web,
16: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
17: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
16: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
17: La millor música del món.
0: La millor música del món.
17: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
17: Amb Marc Clapés.
18: Obrim Play, el treball d'Ed Sheeran ple de bones cançons. Aquesta n'és un bon exemple, s'anomena Camera.

0: Yeah.
1: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
2: Fa més de 20 anys se'ns acompanyen en el món de la música. Parlem dels Maroon 5, els escoltem amb Heroin.

I ara mateix obrim Mute Music, el treball dels Coldplay, amb temes com Feels Like I'm Falling in Love, o per exemple aquesta, amb una bona colla d'artistes que hi col·laboren, Little Sims, Burna Boy, Eliana i també Tiny, tots units amb aquest himne que es diu We Pray i que sona Capital.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Ara mateix el ritme el posa Louis Tomlinson. Com ens agrada aquesta cançó. Quina motivació, aquest Lemonade.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
9: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
10: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
11: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
12: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som el centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible.

get up.

0: I que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i n'hi posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Siena Spiro. És tot un descobriment de casa nostra. Amb això que es diu Die on This Hill, sona de meravella, tu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som el centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill & Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa't a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.

0: amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
2: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés. Un territori que sona bé.
13: Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
14: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: Posem una mica de sol de ràdio aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que

0: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
5: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
10: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
12: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
13: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
4: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
5: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
4: Quins tractaments fan?
5: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
6: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
7: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
1: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.

0: 25è aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
1: Ràdio Capital. 25.

0: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som al centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Aquest 20 de juny, vine a la quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. Al pati de Calapruna hi trobaràs fins a 15 cerveses diferents, food trucks i música en directe, amb The Beatphones, Filibusters i Little Rufus i The Chickens. Aquest dissabte, quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. De 4:45 de la tarda fins la mitjanit, accés lliure i gratuït.
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
7: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
11: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
10: Quins tractaments fan?
11: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
12: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes d'entre 20 i 30 anys per 6 robatoris comesos a l'interior de cotxes en diversos municipis de l'Alt i el Baix Empordà. Els fets es remunten al 12 de juny, quan la policia va saber que hi havia hagut 4 robatoris amb força a l'aparcament d'un establiment de restauració de Fontanilles. Immediatament els agents van obrir una investigació i després d'estudiar diversos indicis van identificar el vehicle amb el qual es desplaçarien els lladres. L'endemà, cap a les 5 de la tarda, una patrulla que es trobava fent tasques de prevenció de robatoris en diferents aparcaments va veure el vehicle sospitós circulant amb 4 homes a dins. Els agents van aturar el turisme a Serra de Daró i van identificar els 4 joves. I Girona redactarà un pla director integral de la muralla per afrontar la degradació del monument, estudiar-ne futurs usos i millorar-ne la integració amb els barris. El pla es redactarà en un termini de 3 anys, englobarà tots els trams de diferents èpoques i inclourà tant els que es troben a la vista com els que hi ha soterrats o a dins d'edificis. S'hi destinaran 100.000 euros, dels quals la meitat els aportarà la Generalitat. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, assegura que es farà un estudi exhaustiu de la muralla per conèixer en profunditat l'estat de conservació, les patologies existents i saber com actuar. I l'Ajuntament de Lloret de Mar a la Selva ha demanat reforçar els agents de Mossos d'Esquadra al municipi per tal de cobrir el buit de seguretat que hi ha amb la policia local. Els agents han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació pel conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués hagut de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies, amb l'objectiu que divendres puguin segellar un pacte. Això permetria que els agents tornessin a fer hores extra i resoldre el conflicte originat. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimarts a les comarques gironines.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: 25 anys posant música a l'Empordà.
7: La ràdio de l'Empordà.
6: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 20.

0: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som el centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
1: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
0: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
1: I el manteniment?
0: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
2: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bomber. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
8: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
9: L'Empordà, també a radiocapital.cat.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Hola, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
8: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
9: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
8: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
9: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
8: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
9: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
8: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
13: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
12: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que

0: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Fins al 17 de juny tens un 20% de descompte en tots els pernils i les espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 185 euros la peça i aconsegueixes un cupó de 37 euros per a la propera compra. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Aquest 20 de juny, vine a la quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. Al pati de Calapruna hi trobaràs fins a 15 cerveses diferents, food trucks i música en directe, amb The Beatphones, Filibusters i Little Rufus i The Chickens. Aquest dissabte, quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. De 4:45 de la tarda fins la mitjanit, accés lliure i gratuït.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Girona. Nova obertura de tiendes MGI. Divendres 19 de juny, no t'ho perdis. Tot per a l'estiu, la teva llar i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros. Som el centre comercial Espai Gironès. Les 300 primeres persones tenen regal.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. The best music.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per a molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
9: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc la Fred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així, Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: 25 anys.
4: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
1: Ràdio Capital.
3: 25

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
0: Ràdio Capital.
1: 25.